amb tu. Campone obratarua i taitallai. Gràcies, Padre Santo, papà, que hi sumar tu tamantampi. Gràcies, papà, aún necessitar tapa, Senyor. Campone, papà, Dios ni llai. Coi, coi.